0: Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant

Gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.

0: Ei, preparats per la festa d'estiu de Sils? Les millors versions amb la reina del pop i Brou. No te'n posis tu sola. I la marxa garantida amb Jo Suspendí EGB. Festa jove amb 31 Fam i Maribel. Espectacle infantil, correfoc, batucada, habaneres, pernilada popular i fi de festa amb l'humor d'Edu Mutante. Del 10 al 13 de juliol, celebra i comparteix la festa d'estiu de Sils. Molt per veure, molt per viure. Més informació a sils.cat.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
3: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Lloret de Mar reforçarà aquest estiu el dispositiu de seguretat amb 112 agents de la policia local, el suport de 35 Mossos d'Esquadra i 8 efectius més de la Policia Nacional. A més, per tercer any consecutiu, es desplegaran 18 auxiliars d'oci nocturn per fomentar el civisme i reduir les molèsties als veïns. També s'impulsa una campanya internacional contra el soroll dirigida als visitants i es posa en marxa la iniciativa Taxi Segur per reforçar la seguretat de les dones durant els trajectes nocturns. I l'Ajuntament de Calella ampliarà el sistema municipal de videovigilància amb noves càmeres i lectors automàtics de matrícules. Amb aquesta actuació, la xarxa arribarà als 58 dispositius connectats al centre de control de la policia local per reforçar la vigilància en accessos, aparcaments i altres punts estratègics de la ciutat. El projecte també incorpora un nou programari intel·ligent que facilitarà la recerca i l'anàlisi de les imatges en les investigacions policials. I en clau general destaquem que els bombers de la Generalitat alerten que el risc d'incendi forestal continuarà sent molt alt els pròxims dies i avisen que les condicions segueixen sent desfavorables. El cos recorda que l'acumulació de dies de calor extrema incrementa el perill, tot i que confien poder controlar definitivament els incendis estabilitzats per disposar de més recursos si es produeixen nous focs. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la ciutadania a extremar la precaució davant aquesta onada de calor, especialment durant les hores de màxim risc. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres continua l'ambient assolellat, tot i que poden aparèixer algunes bandes de núvols alts. Les màximes baixen lleugerament i se situaran en els 37 a l'interior i els 32 a la costa. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Aquest juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Sant Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
3: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva correduria d'assegurances de salut. Ràdio Mar.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
3: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
2: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
3: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gammacàmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
2: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.es.
3: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta-te'n un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
5: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
6: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres. Radio Marina.
7: Let's go, girls.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Blanes ha iniciat el desallotjament i l'enderroc dels trasters coneguts com les Puertes Azules a la plaça Mèrida del barri de la Plantera. El consistori assegura que aquest espai era, des de feia temps, un dels principals focus de conflicte al barri. L'operatiu s'ha desenvolupat amb el suport de la policia local i dels Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat després de més de 2 anys de gestions per poder tirar endavant aquesta actuació. I la Fundació Espronis ha inaugurat el nou centre de desenvolupament infantil i atenció precoç de Santa Coloma de Farners, unes instal·lacions més àmplies i accessibles que permetran millorar l'atenció als infants de 0 a 6 anys de l'interior de la selva. El centre dona servei a una quinzena de municipis, entre ells Sils, Riudarenes, Caldes de Malavella o Sant Hilari Sacalm, i l'any passat va atendre 477 infants, una quarta part de tota l'activitat de la Fundació. El nou equipament ha suposat una inversió de gairebé 500.000 euros i l'Ajuntament col·laborarà en el manteniment amb una aportació anual de 10.000. Ja en clau general, destaquem que el sistema d'emergències mèdiques ha atès 230 persones durant l'onada de calor i gairebé 6 de cada 10 han hagut de ser traslladades a un centre sanitari. Protecció Civil ha desactivat aquest dijous a la tarda l'alerta del Pla Procicat gràcies a una lleugera baixada de les temperatures, tot i que manté la prealerta perquè es preveu una nova onada de calor a partir de diumenge i durant la setmana vinent. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres d'ambient calorós, tot i que les màximes baixen lleugerament, se situaran en valors dels 37 a l'interior i 32 a la costa. Demà dissabte seguiran baixant encara més. Les màximes assoliran valors de 35. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: I el conviden a això, a viure la vida sense pressa, sense calma. Aquest diumenge sense drama que ens va contagiar ja des del primer minut. Els Catarres que preparen nova gira.
1: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
0: Així comencem a ritme de batucada. Què tal?

0: Tens els 60 euros del val escolar. A Buró Valer, el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol, porta els teus docs vals de 30 euros a la teva botiga a Buró Valer i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Buró Valer, material escolar a preus baixos.
1: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. elreidelarajola.com.
3: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
4: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Aquesta nit eren un dels protagonistes al Festival de Cruïlla. Sonava el so dels 90 dels Pixies. Música per als més nostàlgics, a veure si surt. Però la veritat és que sonen com si haguessin començat ahir amb el mateix esperit. Pixies, Here Comes Your Man. Un minut per dos quarts de deu, eh?
1: Torna al Festival d'Estiu de Referència. Torna la Jarana Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
2: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
3: Els dies 16 i 17 de juliol arriben els Plana Days de Garatge Plana a Fornells de la Selva. Descobreix tota la gamma de furgonetes Mercedes-Benz amb condicions especials i troba el model que millor s'adapta al teu negoci. Reserva ara la teva cita al 673 137 137. Plana Days, 16 i 17 de juliol, només a Garatge Plana, Fornells de la Selva.
4: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-7738. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
5: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!

Pura energia amb aquest Liberal, el més nou, el darrer de l'os, Frequencies. Radio Marina. Mira, mira. Escolta com sonen els clàssics.

0: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat, i troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
4: Per a tot allò que necessites, vine al Bazar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Bazar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Bazar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41 919 de Blanes.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Lloret de Mar reforçarà aquest estiu el dispositiu de seguretat amb 112 agents de la policia local, el suport de 35 Mossos d'Esquadra i 8 efectius més de la Policia Nacional. A més, per tercer any consecutiu, es desplegaran 18 auxiliars d'oci nocturn per fomentar el civisme i reduir les molèsties als veïns. També s'impulsa una campanya internacional contra el soroll dirigida als visitants i es posa en marxa la iniciativa Taxi Segur per reforçar la seguretat de les dones durant els trajectes nocturns. I l'Ajuntament de Calella ampliarà el sistema municipal de videovigilància amb noves càmeres i lectors automàtics de matrícules. Amb aquesta actuació, la xarxa arribarà als 58 dispositius connectats al centre de control de la policia local per reforçar la vigilància en accessos, aparcaments i altres punts estratègics de la ciutat. El projecte també incorpora un nou programari intel·ligent que facilitarà la recerca i l'anàlisi de les imatges en les investigacions policials. I en clau general destaquem que els bombers de la Generalitat alerten que el risc d'incendi forestal continuarà sent molt alt els pròxims dies i avisen que les condicions segueixen sent desfavorables. El cos recorda que l'acumulació de dies de calor extrema incrementa el perill, tot i que confien poder controlar definitivament els incendis estabilitzats per disposar de més recursos si es produeixen nous focs. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la ciutadania a extremar la precaució davant aquesta onada de calor, especialment durant les hores de màxim risc. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres continua l'ambient assolellat, tot i que poden aparèixer algunes bandes de núvols alts. Les màximes baixen lleugerament i se situaran en els 37 a l'interior i els 32 a la costa. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Per molt que ho repeteixi, per molt que ho canti, no és tan senzill que en un àlbum debut aconseguissis ja el teu primer Grammy. Ella ho ha fet, Olivia Dean. En clau de divendres, en clau de cap de setmana, divendres 10 de juliol. It's so easy. Una de les veus del moment, Olivia Dean.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
1: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.

Només tinc i dos quarts d'onze. D'aquest assorellat, però sembla que no tan calorós matí. 7 days in Sant Joan. El funky dels 90 es diu Jamiroquai.

0: Juliol, la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
1: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
2: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
0: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai! Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.

Tenim un any realment romàntic. Aquest és un altre que anuncia que també es casa. Damián a la vida. Quantes coses noves a la seva vida. L'ex de Meniskin. Amb aquesta primera gira que ha arrasat. I en solitari, Zombie Lady.

0: Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
1: La Masia Tordera.
2: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
3: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
4: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Montecarlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminación.com.

Es deien igual que el Boeing B-52, aquesta banda de neoyorquesos que sonava tan i tan especial. Es van remasteritzar un dels seus clàssics al 2019, aquest Love Shack. I que amb la veu inconfusible d'aquest Pearson ens acosten a les notícies de les 11. B-52, Love Shack.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Blanes ha iniciat el desallotjament i l'enderroc dels trasters coneguts com les Puertes Azules a la plaça Mérida del barri de la Plantera. El consistori assegura que aquest espai era, des de feia temps, un dels principals focus de conflicte al barri. L'operatiu s'ha desenvolupat amb el suport de la policia local i dels Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat després de més de 2 anys de gestions per poder tirar endavant aquesta actuació. I la Fundació Espronis ha inaugurat el nou centre de desenvolupament infantil i atenció precoç de Santa Coloma de Farners, unes instal·lacions més àmplies i accessibles que permetran millorar l'atenció als infants de 0 a 6 anys de l'interior de la selva. El centre dona servei a una quinzena de municipis, entre ells Sils, Riudarenes, Caldes de Malavella o Sant Hilari Sacalm, i l'any passat va atendre 477 infants, una quarta part de tota l'activitat de la Fundació. El nou equipament ha suposat una inversió de gairebé 500.000 d'euros i l'Ajuntament col·laborarà en el manteniment amb una aportació anual de 10.000. I en clau general destaquem que el sistema d'emergències mèdiques ha atès 230 persones durant l'onada de calor i gairebé 6 de cada 10 han hagut de ser traslladades a un centre sanitari. Protecció Civil ha desactivat aquest dijous a la tarda l'alerta del pla Procicat gràcies a una lleugera baixada de les temperatures, tot i que manté la prealerta perquè es preveu una nova onada de calor a partir de diumenge i durant la setmana vinent. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres d'ambient calorós, tot i que les màximes baixen lleugerament, se situaran en valors dels 37 a l'interior i 32 a la costa. Demà dissabte seguiran baixant encara més. Les màximes assoliran valors de 35. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

refrescant l'ambient amb la millor música del món. Radio Marina. Aquí la tens. Una de les grans de les gegants del pop, Dua Lipa.

0: Ei, preparats per la festa d'estiu de Sils? Les millors versions amb la reina del pop i brou. No te'n posis tu jo. I la marxa garantida amb Jo Suspendí EGB. Festa jove amb 31 Fam i Maribel. Espectacle infantil, correfoc, batucada, habaneres, pernilada popular i fi de festa amb l'humor d'Edu Mutante. Del 10 al 13 de juliol, celebra i comparteix la festa d'estiu de Sils. Molt per veure, molt per viure. Més informació a sils.cat.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
5: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà and Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.com.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: Els dies 11 i 12 de juliol, tercer torneig amb vol platja Open Speed Malgrat de Mar. Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del torneig d'handbol organitzat per l'associació ARHS de la Roca. Durant dos dies, a la platja de l'Astillero, gaudiràs del tercer torneig d'handbol platja Open Speed Malgrat de Mar, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
4: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes, Restaurante El Reno, donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.
5: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972 33 45 00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.
6: Ràdio Marina.
7: Mar d'estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'estiu a Santa Susanna. Zúquero, sopa de cabra, els amics de les arts i ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'estiu. Viu Mar d'estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
8: Zucchero, la veu més icònica del rock blues italià, serà l'encarregada d'inaugurar aquesta edició del Mar d'Estiu. Aterrarà el 31 de juliol, amb la garantia de la seva trajectòria de més de 60 milions d'àlbums venuts i amb la seva nova gira mundial Under the Moonlight Marcha. Un concert sota les estrelles amb clàssics com Sense una dona, Espíritu Divino o el seu himne, Baila. Ja al Mar d'Estiu estem de celebració perquè ens afegim als 40 anys d'història del Sopa de Cabra que aquest 2026 celebra aniversari. L'1 d'agost, una de les bandes pioneres i més rellevants de la història del rock català, el Sopa de Cabra, faran que sonin himnes intergeneracionals i part de la banda sonora i sentimental del país de les últimes dècades. El Sopa repassaran el Festival Mar d'Estiu, els seus clàssics en una nit per recordar.
5: Mar d'estiu.
8: I més celebracions. El 2 d'agost serà el torn dels Amics de les Arts i de Ginestar. Uns amics amb 20 anys de trajectòria, referents indiscutibles del pop en català que aterren a Santa Susanna per rememorar els millors moments d'una trajectòria farcida d'èxits i que compartiran nit amb una de les formacions que s'ha consolidat com un dels talents més potents i autèntics de l'escena actual. El duet barceloní Ginestar promet un concert ple d'energia, tornades memorables i aquella sensibilitat única que només ells tenen. I atenció, una de les darreres incorporacions al cartell Mar d'Estiu 2026. Amb més de 30 anys de trajectòria, l'artista gaditana Niña Pastori ha aconseguit una cosa que només les llegendes assoleixen. San Fernando i Santa Susanna s'uniran en sintonia per presenciar el seu univers color Fania, on l'ànima flamenca de Niña Pastori es fusiona amb l'energia de la salsa llatina. De ben segur, una experiència sensorial irrepetible.
7: No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

0: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
2: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.
3: El Pol es queixa quan mastega i li aviso una càries.
4: L'has portat al dentista?
3: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
4: Quan abans li duguis, millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
0: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
5: Ràdio Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
6: Acabem la temporada amb la que serà fins al setembre el nostre darrera cançó de la setmana. De què havíem de parlar, si no de vacances? La nostra enquesta de la setmana anava precisament d'això, amb tres temes i tres situacions que es donen habitualment per vacances. La Ludwig Van representava aquell 50% de la parella que es queda sol per vacances i aprofita la seva manera el temps. El meu amor se n'ha anat de vacances, la Ludwig Van, tercera posició aquesta setmana, amb un definitiu 23% dels vostres vots. Cedint la segona posició a aquesta dona que és protagonista perquè estrena nou àlbum, presenta la segona part de Confessions, l'històric Confessions on a Dance Floor que publicava fa exactament 20 anys. En aquesta ocasió era el seu àlbum debut i el seu hit Holidays acumulava un 31% dels vostres vots. Marxem de viatge, doncs, Voyage, Voyage and Desireless. Aquesta cantant francesa que l'any 1989 arrasava Europa amb aquest tema. I ho ha fet també aquesta setmana amb el 46% dels vostres vots, cosa que la fa guanyadora d'aquesta darrera cançó de la setmana de l'estiu. Una Desireless que es manté tímidament a la indústria musical i que el 2023 va llançar un nou àlbum, Operation of the Sun, acompanyat també d'una gira mundial. Nosaltres, però, sempre la recordarem per aquest inolvidable Voyage, Voyage. Gràcies als vostres vots, la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Un èxit del 89 de Desireless, Voyage, Voyage. És gràcies al 46% dels vostres vots la nostra darrera cançó de la setmana abans del setembre. Bones vacances. Voyage, voyage.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme ha promocionat la comarca al Barcelona Event Day, una de les principals trobades del sector dels congressos i esdeveniments professionals. Durant la jornada, el Consorci ha mantingut 16 reunions amb empreses i organitzadors per donar a conèixer l'oferta del Maresme i promocionar la comarca com a destinació per acollir congressos, convencions i reunions d'empresa. L'oferta destaca la proximitat amb Barcelona, els espais singulars, també destaca la gastronomia i els serveis especialitzats, amb la participació també de diverses empreses maresmenques al sector. I en clau cultural destaquem que el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el FITAC, celebrarà la seva 26a edició del 25 al 30 d'agost amb la participació de 23 companyies procedents de Catalunya, l'Estat i diversos països d'Europa. Sota el lema FITAC Connection, el festival tornarà a sortir de Girona amb el programa FITAC als municipis, que enguany farà parada també a Caldes de Malavella i Vidreres. La inauguració serà amb l'espectacle musical Dins el Bosc i la programació mantindrà l'aposta per un teatre accessible, internacional i de proximitat. I en clau general destaquem que la Generalitat ha posat en marxa una campanya per alertar dels riscos de les estafes en les reserves de vacances, especialment les que utilitzen continguts creats amb intel·ligència artificial. L'Agència de Ciberseguretat adverteix que cada cop són més habituals les imatges manipulades d'allotjaments, les ofertes falses o les pàgines web que suplanten portals de reserves. Per això recomana comprovar sempre les reserves i les compres a través dels canals oficials abans de fer qualsevol pagament. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte assolellat, en què les temperatures màximes baixen una mica i donen un petit respir, se situaran entre els 30 graus a la costa i els 35 a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Va ser en un concert multitudinari on es va posar en evidència un dels seus problemes de salut, on es va veure obligat a abandonar els escenaris durant més de 2 anys. Lewis Capaldi ha estat capaç no només de recuperar-se aquest moment que va quedar captat per les càmeres, sinó a més de tornar, i amb una força brutal. Someone You Love. L'home que ha decidit tornar al 2026 amb una veu tan i tan excepcional i que transmet coses com aquest.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Tens els 60 euros del val escolar. A Buró Valer, el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol porta els teus Docs Vals de 30 euros a la teva botiga a Buró Valer i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Buró Valer, material escolar a preus baixos.
2: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a Buró Valer, Punes.
3: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
4: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.

12 del migdia, 20 minuts. Aquest divendres 10 de juliol ells no podien faltar. I és que ha portat un estiu realment espectacular. Amb la continuació de la seva gira, el seu abisme, aquest 2.0 de Baumut, que repassa els seus èxits i el més nou. I aquí estem al teu costat, omplint de música el que és l'inici ja d'un cap de setmana amb molta calor.

0: Carolina.
1: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
2: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
4: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com. Radio Marina.
5: L'agenda de Radio Marina.
1: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
6: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes amb la Fira d'Atraccions, que des d'avui obre les seves portes. Ho farà fins dilluns, dia 27 de juliol. Està al recinte Firal dels Pins i també al Passeig de Mar. Demà dissabte, encara a Blanes, a les 7 de la tarda, la 25a desfilada de vestits de paper a la plaça Espanya. I diumenge, dia 12, a 7:45 del vespre, sardanàs amb la Cobla Mediterrània al Banc dels Músics del Passeig de Mar. A Lloret aquest cap de setmana tenim mercat d'artesania d'estiu des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit, des d'avui i fins diumenge a Fanals. A Calella continuem amb el NEC divendres dia 10, concert de Roger Mas i la Cobla de Sant Jordi i demà dissabte vespreig la Social més 45. I acabem a Santa Coloma de Farners perquè demà dissabte la festa d'estiu Sol Solet al Parc de Sant Salvador a partir de 7:45 del vespre, una activitat creativa per a infants i famílies amb sopar i espectacle de circ.
5: L'agenda de Ràdio Marina.
1: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: i Pomodoro.
3: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
4: Torna al Festival d'Estiu de Referència. Torna la Jarana Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
5: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED, perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar, a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyerilluminación.com.

Un dels àlbums que va convertir en tot un geni, en tota una icona que ha transcendit diverses generacions i que l'ha portat als nostres temps. Michael Jackson. Notícia més que notícia en aquest 2025.

Una figura, una icona, com dèiem, que s'ha presentat de manera majúscula gràcies a aquest nou biòpic que l'ha portat un altre cop a ser número 1 a mig món. Per alguna cosa, Michael és i continua sent el gran rei del pop. Amb aquest històric Bad a 9 minuts per la 1.

0: Ens aprovem a la informació de l'hora en punt, però abans una col·laboració realment especial, la de Bono.
1: Mambo number 5.
0: Que ens convida a mirar els estels al costat de

Hem fet un salt al 2005 per retrobar-nos amb aquesta fantàstica col·laboració. Va sortir excepcionalment de la seva banda U2, va col·locar-se al costat dels cors per regalar-nos aquesta fantàstica balada amb la que acabem avui. Dilluns en més, ens retrobem a les 9 en punt, en tant matí. Bon cap de setmana a tots, bona calor, això sí. I sobretot, bona música. Adeu.

Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Lloret de Mar reforçarà aquest estiu el dispositiu de seguretat amb 112 agents de la policia local, el suport de 35 Mossos d'Esquadra i 8 efectius més de la Policia Nacional. A més, per tercer any consecutiu, es desplegaran 18 auxiliars d'oci nocturn per fomentar el civisme i reduir les molèsties als veïns. També s'impulsa una campanya internacional contra el soroll dirigida als visitants i es posa en marxa la iniciativa Taxi Segur per reforçar la seguretat de les dones durant els trajectes nocturns. I l'Ajuntament de Calella ampliarà el sistema municipal de videovigilància amb noves càmeres i lectors automàtics de matrícules. Amb aquesta actuació, la xarxa arribarà als 58 dispositius connectats al centre de control de la policia local per reforçar la vigilància en accessos, aparcaments i altres punts estratègics de la ciutat. El projecte també incorpora un nou programari intel·ligent que facilitarà la recerca i l'anàlisi de les imatges en les investigacions policials. I en clau general destaquem que els bombers de la Generalitat alerten que el risc d'incendi forestal continuarà sent molt alt els pròxims dies i avisen que les condicions segueixen sent desfavorables. El cos recorda que l'acumulació de dies de calor extrema incrementa el perill, tot i que confien poder controlar definitivament els incendis estabilitzats per disposar de més recursos si es produeixen nous focs. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la ciutadania a extremar la precaució davant aquesta onada de calor, especialment durant les hores de màxim risc. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres continua l'ambient assolellat, tot i que poden aparèixer algunes bandes de núvols alts. Les màximes baixen lleugerament i se situaran en els 37 a l'interior i els 32 a la costa. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Clara, com va aquella molèstia al genoll?
1: Molt bé. Vaig anar al centre mèdic a l'Omar Blanes i en menys de 48 hores ja tenia els resultats de la ressonància.
0: Genial. I TAC també, oi?
1: Sí. I ara, amb el nou servei d'imatge molecular amb PET, TAC i gamma càmera, ja no hem de desplaçar-nos fora per diagnòstics oncològics. Ho tenim tot a Blanes.
0: Uau, tecnologia d'última generació, col·laboració amb les principals mútues, proximitat i rapidesa. Totes les tècniques per al diagnòstic que necessites.
1: I amb centres a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i molts més arreu de Catalunya.
2: Demana cita a Centre Mèdic Alomar Ponés o truca'ns. Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
3: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. T'hi esperem.
4: Els dies 16 i 17 de juliol arriben els Plana Days de Garatge Plana a Fornells de la Selva. Descobreix tota la gamma de furgonetes Mercedes-Benz amb condicions especials i troba el model que millor s'adapta al teu negoci. Reserva ara la teva cita al 673 137 137. Plana Days, 16 i 17 de juliol, només a Garatge Plana, Fornells de la Selva.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Sardella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
2: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
3: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
4: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
3: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
4: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
3: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
5: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
6: Ràdio Marina.
7: Mar d'estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
8: Zucchero, la veu més icònica del rock blues italià, serà l'encarregat d'inaugurar aquesta edició del Mar d'Estiu. Aterrarà el 31 de juliol, amb la garantia de la seva trajectòria de més de 60 milions d'àlbums venuts i amb la seva nova gira mundial Under the Moonlight Marcha. Un concert sota les estrelles amb clàssics com Sense una dona, Espíritu Divino o el seu himne, Baila. Ja al Mar d'Estiu estem de celebració perquè ens afegim als 40 anys d'història del Sopa de Cabra que aquest 2026 celebra aniversari. L'1 d'agost, una de les bandes pioneres i més rellevants de la història del rock català, el Sopa de Cabra, faran que sonin himnes intergeneracionals i part de la banda sonora i sentimental del país de les últimes dècades. El Sopa repassarà en el Festival Mar d'Estiu els seus clàssics en una nit per recordar.
9: Mar d'Estiu.
8: I més celebracions. El 2 d'agost serà el torn dels Amics de les Arts i de Ginestar. Uns amics amb 20 anys de trajectòria, referents indiscutibles del pop en català que aterren a Santa Susanna per rememorar els millors moments d'una trajectòria farcida d'èxits i que compartiran nit amb una de les formacions que s'ha consolidat com un dels talents més potents i autèntics de l'escena actual. El duet barceloní Ginestar promet un concert ple d'energia, tornades memorables i aquella sensibilitat única que només ells tenen. I atenció, una de les darreres incorporacions al cartell Mar d'Estiu 2026. Amb més de 30 anys de trajectòria, l'artista gaditana Niña Pastori ha aconseguit una cosa que només les llegendes assoleixen. San Fernando i Santa Susanna s'uniran en sintonia per presenciar el seu univers color Fania, on l'ànima flamenca de Niña Pastori es fusiona amb l'energia de la salsa llatina. De ben segur, una experiència sensorial irrepetible.
7: No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva correduria d'assegurances de salut.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat, i troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
3: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
4: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Blanes ha iniciat el desallotjament i l'enderroc dels trasters coneguts com les Puertes Azules a la plaça Mèrida del barri de la Plantera. El consistori assegura que aquest espai era, des de feia temps, un dels principals focus de conflicte al barri. L'operatiu s'ha desenvolupat amb el suport de la policia local i dels Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat després de més de 2 anys de gestions per poder tirar endavant aquesta actuació. I la Fundació Espronis ha inaugurat el nou Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de Santa Coloma de Farners, unes instal·lacions més àmplies i accessibles que permetran millorar l'atenció als infants de 0 a 6 anys de l'interior de la selva. El centre dona servei a una quinzena de municipis, entre ells Sils, Riudarenes, Caldes de Malavella o Sant Hilari Sacalm, i l'any passat va atendre 477 infants, una quarta part de tota l'activitat de la Fundació. El nou equipament ha suposat una inversió de gairebé 500.000 d'euros i l'Ajuntament col·laborarà en el manteniment amb una aportació anual de 10.000. I en clau general destaquem que el sistema d'emergències mèdiques ha atès 230 persones durant l'onada de calor i gairebé 6 de cada 10 han hagut de ser traslladades a un centre sanitari. Protecció Civil ha desactivat aquest dijous a la tarda l'alerta del pla Procicat gràcies a una lleugera baixada de les temperatures, tot i que manté la prealerta perquè es preveu una nova onada de calor a partir de diumenge i durant la setmana vinent. I el temps segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres d'ambient calorós, tot i que les màximes baixen lleugerament, se situaran en valors dels 37 a l'interior i 32 a la costa. Demà dissabte seguiran baixant encara més, les màximes assoliran valors de 35. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
1: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
2: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
3: Uf, quina pinta!
4: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
3: Per què?
4: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
3: Home, doncs posa-hi remei.
5: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
6: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
7: Hola, Gala.
8: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
7: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
8: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona. Radio Maria.

0: busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
1: Aquest juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
2: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat y estalvi a Basilico a Spot.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
4: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 €. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
5: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 €. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 € en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme ha promocionat la comarca al Barcelona Event Day, una de les principals trobades del sector dels congressos i esdeveniments professionals. Durant la jornada, el Consorci ha mantingut 16 reunions amb empreses i organitzadors per donar a conèixer l'oferta del Maresme i promocionar la comarca com a destinació per acollir congressos, convencions i reunions d'empresa. L'oferta destaca la proximitat amb Barcelona, els espais singulars, també destaca la gastronomia i els serveis especialitzats amb la participació també de diverses empreses maresmenques al sector. I en clau cultural destaquem que el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el FITAC, celebrarà la seva 26a edició del 25 al 30 d'agost amb la participació de 23 companyies procedents de Catalunya, l'Estat i diversos països d'Europa. Sota el lema FITAC Connection, el festival tornarà a sortir de Girona amb el programa FITAC als municipis, que enguany farà parada també a Caldes de Malavella i Vidreres. La inauguració serà amb l'espectacle musical Dins el Bosc i la programació mantindrà l'aposta per un teatre accessible, internacional i de proximitat. I en clau general destaquem que la Generalitat ha posat en marxa una campanya per alertar dels riscos de les estafes en les reserves de vacances, especialment les que utilitzen continguts creats amb intel·ligència artificial. L'Agència de Ciberseguretat adverteix que cada cop són més habituals les imatges manipulades d'allotjaments, les ofertes falses o les pàgines web que suplanten portals de reserves. Per això recomana comprovar sempre les reserves i les compres a través dels canals oficials abans de fer qualsevol pagament. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte assolellat, en què les temperatures màximes baixen una mica i donen un petit respir, se situaran entre els 30 graus a la costa i els 35 a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
0: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
0: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans. Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
1: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
2: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas

0: Casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, amb pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.
1: Et busco i t'aviso.
2: Quilòmetre zero. Artistes emergents. Estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
3: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella surt de dins.
4: Tens els 60 euros del val escolar. A Buró Valer, el teu val escolar és de 70 euros. Vine i prepara la tornada al col·le. Durant tot el mes de juliol porta els teus Docs Vals de 30 euros a la teva botiga a Buró Valer i nosaltres t'afegim 10 euros per comprar el material pel nou curs. Això sí que és un estalvi. Segueix-nos i comença a estalviar. Buró Valer, material escolar a preus baixos.
5: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Lloret de Mar reforçarà aquest estiu el dispositiu de seguretat amb 112 agents de la policia local, el suport de 35 Mossos d'Esquadra i 8 efectius més de la Policia Nacional. A més, per tercer any consecutiu, es desplegaran 18 auxiliars d'oci nocturn per fomentar el civisme i reduir les molèsties als veïns. També s'impulsa una campanya internacional contra el soroll dirigida als visitants i es posa en marxa la iniciativa Taxi Segur per reforçar la seguretat de les dones durant els trajectes nocturns. I l'Ajuntament de Calella ampliarà el sistema municipal de videovigilància amb noves càmeres i lectors automàtics de matrícules. Amb aquesta actuació, la xarxa arribarà als 58 dispositius connectats al centre de control de la policia local per reforçar la vigilància en accessos, aparcaments i altres punts estratègics de la ciutat. El projecte també incorpora un nou programari intel·ligent que facilitarà la recerca i l'anàlisi de les imatges en les investigacions policials. I en clau general destaquem que els bombers de la Generalitat alerten que el risc d'incendi forestal continuarà sent molt alt els pròxims dies i avisen que les condicions segueixen sent desfavorables. El cos recorda que l'acumulació de dies de calor extrema incrementa el perill, tot i que confien poder controlar definitivament els incendis estabilitzats per disposar de més recursos si es produeixen nous focs. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la ciutadania a extremar la precaució davant aquesta onada de calor, especialment durant les hores de màxim risc. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres continua l'ambient assolellat, tot i que poden aparèixer algunes bandes de núvols alts. Les màximes baixen lleugerament i se situaran en els 37 a l'interior i els 32 a la costa. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps? Nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma càmera a Planes. La imatge molecular permet detectar i tractar malalties en fases molt inicials i també fer un seguiment precís dels tractaments. Centre Mèdic Alomar Planes. Gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i només en 48 hores. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Amb la confiança de les principals mútues, estem a Planes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac i 25 centres més a Catalunya.
1: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
3: De l'1 al 15 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. I que n'és de complicat no adormir-se veient el tour. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només de l'1 al 15 de juliol, emporta't en un amb 2.000 euros de descompte en finançament i 2 anys de manteniment long drive.
4: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
5: Ei, preparats per la festa d'estiu de Sils? Les millors versions amb la reina del pop i brou. I la marxa garantida amb Jo Suspendí EGB. Festa jove amb 31 fam i Maribel. Espectacle infantil, correfoc, batucada, habaneres, pernilada popular i fi de festa amb l'humor d'Edu Mutante. Del 10 al 13 de juliol, celebra i comparteix la festa d'estiu de Sils. Molt per veure, molt per viure. Més informació a sils.cat.
6: Ràdio Marina. La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
7: Acabem la temporada amb la que serà fins al setembre el nostre darrera cançó de la setmana. De què havíem de parlar, si no de vacances? La nostra enquesta de la setmana anava precisament d'això, amb tres temes i tres situacions que es donen habitualment per vacances. La Ludwig van representava aquell 50% de la parella que es queda sol per vacances i aprofita la seva manera el temps. El meu amor se n'ha anat de vacances, la Ludwig van, tercera posició aquesta setmana, amb un definitiu 23% dels vostres vots. Cedint la segona posició a aquesta dona que és protagonista perquè estrena nou àlbum, presenta la segona part de Confessions, l'històric Confessions on a Dance Floor que publicava fa exactament 20 anys. En aquesta ocasió era el seu àlbum debut i el seu hit Holidays acumulava un 31% dels vostres vots. Marxem de viatge, doncs, Voyage, Voyage amb Desireless. Aquesta cantant francesa que l'any 1989 arrasava Europa amb aquest tema. I ho ha fet també aquesta setmana amb el 46% dels vostres vots, cosa que la fa guanyadora d'aquesta darrera cançó de la setmana de l'estiu. Una Desireless que es manté tímidament a la indústria musical i que el 2023 va llançar un nou àlbum, Operation of the Sun, acompanyat també d'una gira mundial. Nosaltres, però, sempre la recordarem per aquest inolvidable Voyage, Voyage. Gràcies als vostres vots, la nostra cançó de la setmana.

0: La cançó de la setmana a Ràdio Marina.
1: Un èxit del 89 de Desireless, Voyage, Voyage. És gràcies al 46% dels vostres vots la nostra darrera cançó de la setmana abans del setembre. Bones vacances. Voyage, voyage.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: A Sunyer Il·luminació t'hem preparat una exposició de ventiladors de sostre amb llum LED perquè aquest estiu la calor passi volant pel teu costat. De fàcil instal·lació i poc consum energètic. Amb els ventiladors, a més de cuidar el medi ambient, cuidaràs la teva butxaca. Sunyer, tot en il·luminació. 25 anys donant llum als teus espais. Visita'ns al carrer Monte Carlo 22 de Pineda de Mar a l'avinguda de l'estació 27 de Blanes i a sunyeriluminación.com.
2: Aquest juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliqui.

0: Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
1: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
2: Ràdio Marina i Serres Immobiliàries t'acosten l'actualitat del sector immobiliari. Cada setmana, un nou tema al matí 360 i en format podcast a marina360.cat i a les xarxes socials de Ràdio Marina. Fes-nos arribar les teves consultes a info@radiomarina.com o al WhatsApp 972-33-45-00. L'actualitat del sector immobiliari de la mà de Serres Immobiliàries i Ràdio Marina.

0: Per a tot allò que necessites, vin al Basar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Basar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Basar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41-919 de Blanes.
1: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
3: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Blanes ha iniciat el desallotjament i l'enderroc dels trasters coneguts com les Puertes Azules a la plaça Mèrida del barri de la Plantera. El consistori assegura que aquest espai era, des de feia temps, un dels principals focus de conflicte al barri. L'operatiu s'ha desenvolupat amb el suport de la policia local i dels Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat després de més de 2 anys de gestions per poder tirar endavant aquesta actuació. I la Fundació Espronis ha inaugurat el nou Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç de Santa Coloma de Farners, unes instal·lacions més àmplies i accessibles que permetran millorar l'atenció als infants de 0 a 6 anys de l'interior de la selva. El centre dona servei a una quinzena de municipis, entre ells Sils, Riudarenes, Caldes de Malavella o Sant Hilari Sacalm, i l'any passat va atendre 477 infants, una quarta part de tota l'activitat de la Fundació. El nou equipament ha suposat una inversió de gairebé 500.000 euros i l'Ajuntament col·laborarà en el manteniment amb una aportació anual de 10.000. I en clau general destaquem que el sistema d'emergències mèdiques ha atès 230 persones durant l'onada de calor i gairebé 6 de cada 10 han hagut de ser traslladades a un centre sanitari. Protecció Civil ha desactivat aquest dijous a la tarda l'alerta del pla Procicat gràcies a una lleugera baixada de les temperatures, tot i que manté la prealerta perquè es preveu una nova onada de calor a partir de diumenge i durant la setmana vinent. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres d'ambient calorós, tot i que les màximes baixen lleugerament, se situaran en valors dels 37 a l'interior i 32 a la costa. Demà dissabte seguiran baixant encara més. Les màximes assoliran valors de 35. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any. Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: Torna al Festival d'Estiu de Referència. Torna la Carena Summer. Cada diumenge d'estiu als Jardins del Carbó Negre, els millors concerts en grups com Hotel Cochambre, Los 80 Principales, Dream Team Megamix i els millors tributs del país. Tindràs food trucks i el millor ambient de la Costa Brava. Més informació i entrades al web gotamlloret.com.
2: Els dies 16 i 17 de juliol arriben els Plana Days de Garatge Plana a Fornells de la Selva. Descobreix tota la gamma de furgonetes Mercedes-Benz amb condicions especials i troba el model que millor s'adapta al teu negoci. Reserva ara la teva cita al 673-137-137. Plana Days, 16 i 17 de juliol, només a Garatge Plana, Fornells de la Selva.

0: Els dies 11 i 12 de juliol, tercer torneig amb vol platja Open Speed Malgrat de Mar. Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del torneig d'handbol organitzat per l'associació ARHS de la Roca. Durant dos dies, a la platja de l'Astillero, gaudiràs del tercer torneig d'handbol platja Open Speed Malgrat de Mar, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.
1: Estem de festa major. Per celebrar-ho, vine a la teva botiga Orange d'Arenys Premià Blanes o Lloret. Forma part de l'himne de les festes i aconsegueix premis increïbles per participar. A més, si durant aquests dies estrenes un Google Pixel 10 o 10 Pro, et donem 50 euros de descompte en la teva factura Orange. Sona bé, oi? No esperis més. Vine a Orange.
2: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
3: Quilòmetre zero. Artistes emergents, estrenes i clàssics del pop-rock català. Tot en una hora de música feta a casa nostra. Quilòmetre zero. Cada dia de 9 a 10 de la nit a Ràdio Marina. Ràdio
4: Marina. L'agenda de Ràdio Marina.
5: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
6: Comencem l'agenda d'activitats de la setmana i ho fem a Blanes amb la Fira d'Atraccions, que des d'avui obre les seves portes. Ho farà fins dilluns, dia 27 de juliol. Està al recinte Firol als Pins i també al Passeig de Mar. Demà dissabte, encara a Blanes, a les 7 de la tarda, la 25a desfilada de vestits de paper a la plaça Espanya. I diumenge, dia 12, a 7:45 del vespre, sardanàs amb la Cobla Mediterrània al Banc dels Músics del Passeig de Mar. A Lloret aquest cap de setmana tenim mercat d'artesania d'estiu des de les 10 del matí fins a les 10 de la nit, des d'avui i fins diumenge a Fanals. A Calella continuem amb el NEC divendres dia 10, concert de Roger Mas i la Cobla de Sant Jordi i demà dissabte vespreig la social més 45. I acabem a Santa Coloma de Farners perquè demà dissabte la festa d'estiu Sol Solet al Parc de Sant Salvador a partir de 7:45 del vespre, una activitat creativa per a infants i famílies amb sopar i espectacle de circ.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Edificar.com refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
4: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.

Avança't a l'estiu amb Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme ha promocionat la comarca al Barcelona Event Day, una de les principals trobades del sector dels congressos i esdeveniments professionals. Durant la jornada, el Consorci ha mantingut 16 reunions amb empreses i organitzadors per donar a conèixer l'oferta del Maresme i promocionar la comarca com a destinació per acollir congressos, convencions i reunions d'empresa. L'oferta destaca la proximitat amb Barcelona, els espais singulars, també destaca la gastronomia i els serveis especialitzats, amb la participació també de diverses empreses maresmenques de al sector. I en clau cultural destaquem que el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el FITAC, celebrarà la seva 26a edició del 25 al 30 d'agost amb la participació de 23 companyies procedents de Catalunya, l'Estat i diversos països d'Europa. Sota el lema FITAC Connection, el festival tornarà a sortir de Girona amb el programa FITAC als municipis, que enguany farà parada també a Caldes de Malavella i Vidreres. La inauguració serà amb l'espectacle musical Dins el Bosc i la programació mantindrà l'aposta per un teatre accessible, internacional i de proximitat. I en clau general destaquem que la Generalitat ha posat en marxa una campanya per alertar dels riscos de les estafes en les reserves de vacances, especialment les que utilitzen continguts creats amb intel·ligència artificial. L'Agència de Ciberseguretat adverteix que cada cop són més habituals les imatges manipulades d'allotjaments, les ofertes falses o les pàgines web que suplanten portals de reserves. Per això recomana comprovar sempre les reserves i les compres a través dels canals oficials abans de fer qualsevol pagament. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte assolellat, en què les temperatures màximes baixen una mica i donen un petit respir, se situaran entre els 30 graus a la costa i els 35 a l'interior. De moment això és tot, us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmes.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Va, vinga, selfie.
1: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
2: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
0: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
3: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes. A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
4: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Esteu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer, All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Hi ha dies que ve de gust un bon esmorzar de forquilla. Al restaurant Casa Homs de Palafolls t'oferim els millors esmorzars de forquilla els dissabtes i diumenges de 8:30 a 11 del matí, amb la comoditat d'arribar i deixar el cotxe al nostre pàrquing o la bicicleta a la terrassa privada. Ah, a més pots gaudir de la nostra carta i dels menús diaris i de cap de setmana. També tenim salons per celebracions. Restaurant Casa Homs, a la carretera de Malgrat a Palafolls. Segueix-nos a les xarxes i visita'ns al web casahoms.com.
4: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
3: Outlet Ritual Shoes, liquidació de marques, Skechers, Adidas, Nike, Puma i molt més a partir de 29,95 €. Esportiva Replic a 12 euros. També sabates per a senyora i senyor, espardenyes, ho tenim tot per als teus peus. Vine, o si ho prefereixes, compra online a ritualshoes.com. Outlet Ritual Shoes, al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 29 d'Hostalric.
5: Ràdio Marina.
6: Mar d'estiu. Aquest agost gaudeix de la trobada imprescindible del Maresme a Santa Susanna. Amb el Festival Mar d'Estiu a Santa Susanna. Zúquero, Sopa de Cabra, Els Amics de les Arts i Ginestar, Loquillo, Joan Dausà, Antonio José, Miguel Ríos, Leire Martínez i Marlena, Nit d'Humor, Sergio Dalma, Rosario i molts més. No et perdis el Festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.
7: Zucchero, la veu més icònica del rock blues italià, serà l'encarregada d'inaugurar aquesta edició del Mar d'Estiu. Aterrarà el 31 de juliol, amb la garantia de la seva trajectòria de més de 60 milions d'àlbums venuts i amb la seva nova gira mundial Under the Moonlight Marcha. Un concert sota les estrelles amb clàssics com Sense una dona, Espíritu Divino o el seu himne, Baila. Ja al Mar d'Estiu estem de celebració perquè ens afegim als 40 anys d'història del Sopa de Cabra que aquest 2026 celebra aniversari. L'1 d'agost, una de les bandes pioneres i més rellevants de la història del rock català, el Sopa de Cabra, faran que sonin himnes intergeneracionals i part de la banda sonora i sentimental del país de les últimes dècades. El Sopa repassarà en el Festival Mar d'Estiu els seus clàssics en una nit per recordar.
8: Mar d'Estiu.
7: I més celebracions. El 2 d'agost serà el torn dels Amics de les Arts i de Ginestar. Uns amics amb 20 anys de trajectòria, referents indiscutibles del pop en català que aterren a Santa Susanna per

0: capturar els millors moments d'una trajectòria farcida d'èxits i que compartiran nit amb una de les formacions que s'ha consolidat com un dels talents més potents i autèntics de l'escena actual. El duet barceloní Gina Sta promet un concert ple d'energia, tornades memorables i aquella sensibilitat única que només ells tenen. I atenció, una de les darreres incorporacions al cartell Mar d'Estiu 2026. Amb més de 30 anys de trajectòria, l'artista gaditana Niña Pastori ha aconseguit una cosa que només les llegendes assoleixen. San Fernando i Santa Susana s'uniran en sintonia per presenciar el seu univers color Fania, on l'ànima flamenca de Niña Pastori es fusiona amb l'energia de la salsa llatina. De ben segur, una experiència sensorial irrepetible.
1: No et perdis el festival Mar d'Estiu. Viu Mar d'Estiu. Venda d'entrades a mardestiu.cat.

0: platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Aquest juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.
2: Et preocupa no tenir un diagnòstic mèdic a temps?
3: A Centre Mèdic Alomar Blanes, gràcies a la tecnologia més avançada en ressonància magnètica i TAC, et garantim resultats ràpids, precisos i en només 48 hores.
2: Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon.
3: I ara, per una atenció encara més completa, nou servei d'imatge molecular amb PET-TAC i gamma-càmera per a diagnòstics més precisos de càncer.
2: Amb la confiança de les principals mútues, truca'ns o visita'ns a Centre Mèdic Alomar.
3: Estem a Blanes, Lloret, Girona, Palamós, Vulpellac, Mataró i a 25 centres més a Catalunya.
2: Centre Mèdic Alomar, perquè un diagnòstic no pot esperar.
4: Ei, preparats per la festa d'estiu de Sils? Les millors versions amb la reina del pop i brou. No te'n posis tu sol. I la marxa garantida amb Jo Suspendí EGB. Festa jove amb 31 fam i Maribel. Espectacle infantil, correfoc, batucada, habaneres, pernilada popular i fi de festa amb l'humor d'Edu Mutante. Del 10 al 13 de juliol, celebra i comparteix la festa d'estiu de Sils. Molt per veure, molt per viure. Més informació a sils.cat.

Avança't a l'estiu a Milà Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: Lloret de Mar reforçarà aquest estiu el dispositiu de seguretat amb 112 agents de la policia local, el suport de 35 Mossos d'Esquadra i 8 efectius més de la Policia Nacional. A més, per tercer any consecutiu, es desplegaran 18 auxiliars d'oci nocturn per fomentar el civisme i reduir les molèsties als veïns. També s'impulsa una campanya internacional contra el soroll dirigida als visitants i es posa en marxa la iniciativa Taxi Segur per reforçar la seguretat de les dones durant els trajectes nocturns. I l'Ajuntament de Calella ampliarà el sistema municipal de videovigilància amb noves càmeres i lectors automàtics de matrícules. Amb aquesta actuació, la xarxa arribarà als 58 dispositius connectats al centre de control de la policia local per reforçar la vigilància en accessos, aparcaments i altres punts estratègics de la ciutat. El projecte també incorpora un nou programari intel·ligent que facilitarà la recerca i l'anàlisi de les imatges en les investigacions policials. I en clau general destaquem que els bombers de la Generalitat alerten que el risc d'incendi forestal continuarà sent molt alt els pròxims dies i avisen que les condicions segueixen sent desfavorables. El cos recorda que l'acumulació de dies de calor extrema incrementa el perill, tot i que confien poder controlar definitivament els incendis estabilitzats per disposar de més recursos si es produeixen nous focs. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha fet una crida a la ciutadania a extremar la precaució davant aquesta onada de calor, especialment durant les hores de màxim risc. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, avui divendres continua l'ambient assolellat, tot i que poden aparèixer algunes bandes de núvols alts. Les màximes baixen lleugerament i se situaran en els 37 a l'interior i els 32 a la costa. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
2: Una iniciativa de Vitaldent.
3: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
4: Cansat de fitxar en un paper? Vine a Zeta Electrònica, el teu punt d'assessorament professional en productes electrònics, telecomunicacions i sistemes de seguretat. I troba la solució pel control de fitxatge de la teva empresa. Zeta Electrònica, des del 2011, la garantia per la teva llar i negoci. Estem a la carretera de Malgrat número 5 de Blanes i a zetaelectronica.com.
5: Els dies 16 i 17 de juliol arriben els Plana Days de Garatge Plana a Fornells de la Selva. Descobreix tota la gamma de furgonetes Mercedes-Benz amb condicions especials i troba el model que millor s'adapta al teu negoci. Reserva ara la teva cita al 673-137-137. Plana Days, 16 i 17 de juliol, només a Garatge Plana, Fornells de la Selva.

0: Caldes de Malavella. Aquest estiu, viu-la com mai. Visites guiades cada diumenge. Visites teatralitzades els divendres al vespre amb una vila gegant. I tallers infantils els dissabtes al matí al museu Espai Aquae. Història, cultura i diversió per tota la família. Consulta-ho a visitcaldes.cat. Caldes de Malavella, surt de dins.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
3: Els dies 11 i 12 de juliol, tercer torneig amb vol platja Open Speed Malgrat de Mar. Malgrat de Mar tornarà a ser escenari del torneig d'handbol organitzat per l'associació ARHS de la Roca. Durant dos dies, a la platja de l'Astillero, gaudiràs del tercer torneig amb vol platja Open Speed Malgrat de Mar, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Malgrat de Mar.

0: Aquest juliol torna a viure les nits en clau d'Estiu Fest a Vidreres. Cada divendres a partir de les 9 del vespre, la plaça 1 d'octubre s'omple de música i bon ambient. Un juliol ple de ritmes amb artistes com Joan Reggae Drummer All Stars, Prince Alà amb Dr. Dubweiser, Los Mambo Jambo, Flamenco i Gospel amb Heaven and Earth, Lau Gibert i Àlex Pérez i molts més. Entrada gratuïta i servei de bar per sopar. Aquest juliol viu la música. Més info a vidreres.cat.
1: Estàs pensant en canviar les rajoles de casa? Doncs no esperis més. Al Rei de la Rajola hi trobaràs la major exposició en porcellànics, gres, plats de dutxa, barbacoes i múltiples solucions per la teva llar a preus irresistibles. Descobreix la nostra àmplia selecció de restes i ofertes. A més, disposem d'estoc immediat perquè puguis començar la teva reforma al moment. A què estàs esperant? Visita'ns a Medinyà, Viure d'Empordà i Palafolls. Elreidelarajola.com.
2: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico, a Esport.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio Marina.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: L'Ajuntament de Blanes ha iniciat el desallotjament i l'enderroc dels trasters coneguts com les Puertes Azules a la plaça Mèrida del barri de la Plantera. El consistori assegura que aquest espai era, des de feia temps, un dels principals focus de conflicte al barri. L'operatiu s'ha desenvolupat amb el suport de la policia local i dels Mossos d'Esquadra per garantir la seguretat després de més de 2 anys de gestions per poder tirar endavant aquesta actuació. I la Fundació Espronis ha inaugurat el nou centre de desenvolupament infantil i atenció precoç de Santa Coloma de Farners, unes instal·lacions més àmplies i accessibles que permetran millorar l'atenció als infants de 0 a 6 anys de l'interior de la selva. El centre dona servei a una quinzena de municipis, entre ells Sils, Riudarenes, Caldes de Malavella o Sant Hilari Sacalm, i l'any passat va atendre 477 infants, una quarta part de tota l'activitat de la Fundació. El nou equipament ha suposat una inversió de gairebé 500.000 d'euros i l'Ajuntament col·laborarà en el manteniment amb una aportació anual de 10.000. I en clau general destaquem que el sistema d'emergències mèdiques ha atès 230 persones durant l'onada de calor i gairebé 6 de cada 10 han hagut de ser traslladades a un centre sanitari. Protecció Civil ha desactivat aquest dijous a la tarda l'alerta del pla Procicat gràcies a una lleugera baixada de les temperatures, tot i que manté la prealerta perquè es preveu una nova onada de calor a partir de diumenge i durant la setmana vinent. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, divendres d'ambient calorós, tot i que les màximes baixen lleugerament, se situaran en valors dels 37 a l'interior i 32 a la costa. Demà dissabte seguiran baixant encara més. Les màximes assoliran valors de 35. De moment això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació d'aquí una hora i a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 12 de juliol. Rodó de vedella 15,50 euros al quilo. Bistec primera de culata 13,90 euros al quilo. Costella tira rips 7,95 euros al quilo. Cap de llom 8,25 euros al quilo. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
2: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon mar.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Aquest juliol la Costa Brava té una cita imprescindible. Del 22 al 28 de juliol arriba la Festa Major de Santa Anna de Blanes. Grans concerts als escenaris Cap 2 i Ensorra't. Activitats per tota la família. Fira d'atraccions i l'espectacle únic del 54è Concurs Internacional de Focs d'Artifici. Viu-la, comparteix-la i no deixis que t'ho expliquin. Del 22 al 28 de juliol, Festa Major de Blanes. Més informació a blanes.cat.

0: Vine al restaurant Boogie a gaudir de la millor gastronomia local de la mà del nostre xef Òscar. Especialitzat en peix, marisc, arrossos i pizzas casolanes. Ambient acollidor, amb vistes al mar, acompanyen els productes frescos d'alta qualitat. Al restaurant Boogie t'oferim una experiència culinària inoblidable. Reserva ja trucant al 972 33 60 64 i descobreix el sabor del Mediterrani. Restaurant Boogie de Blanes. I esperem.
1: Necessites un sofà llit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros. En dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
0: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El Consorci de Promoció Turística Costa del Maresme ha promocionat la comarca al Barcelona Event Day, una de les principals trobades del sector dels congressos i esdeveniments professionals. Durant la jornada, el Consorci ha mantingut 16 reunions amb empreses i organitzadors per donar a conèixer l'oferta del Maresme i promocionar la comarca com a destinació per acollir congressos, convencions i reunions d'empresa. L'oferta destaca la proximitat amb Barcelona, els espais singulars, també destaca la gastronomia i els serveis especialitzats, amb la participació també de diverses empreses maresmenques de al sector. I en clau cultural destaquem que el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el FITAC, celebrarà la seva 26a edició del 25 al 30 d'agost amb la participació de 23 companyies procedents de Catalunya, l'Estat i diversos països d'Europa. Sota el lema FITAC Connection, el festival tornarà a sortir de Girona amb el programa FITAC als municipis, que enguany farà parada també a Caldes de Malavella i Vidreres. La inauguració serà amb l'espectacle musical Dins el Bosc i la programació mantindrà l'aposta per un teatre accessible, internacional i de proximitat. I en clau general destaquem que la Generalitat ha posat en marxa una campanya per alertar dels riscos de les estafes en les reserves de vacances, especialment les que utilitzen continguts creats amb intel·ligència artificial. L'Agència de Ciberseguretat adverteix que cada cop són més habituals les imatges manipulades d'allotjaments, les ofertes falses o les pàgines web que suplanten portals de reserves. Per això recomana comprovar sempre les reserves i les compres a través dels canals oficials abans de fer qualsevol pagament. I el temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dissabte assolellat, en què les temperatures màximes baixen una mica i donen un petit respir, se situaran entre els 30 graus a la costa i els 35 a l'interior. De moment, això és tot. Us ha parlat Isabel González. Més informació a marina360.cat.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine, fes més i refresca't.
5: Piscines, pèrgoles, parasols, ventiladors i equips de climatització. Digue'ns què necessites i ja ho tens a casa. Vine i tria el que et cal per passar un estiu ben refrescant. I no deixis de fer una ullada als nostres mobles de jardí i terrassa. També a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Les 9 i 3 minuts de la nit, apugem la persiana del quilòmetre zero de Ràdio Marina. Des dels estudis centrals de l'emissora, connectem amb les nits de l'estiu, de dilluns a diumenge, de 9 a 10 del vespre, amb el termòmetre alt, però no tant com dies enrere, eh? Molt bona nit, lletra ferits, lletra ferides i addictes a la música en català. Arrenca el quilòmetre zero, el vostre refugi diari d'estiu a Ràdio Marina. Avui anem carregats de temes molt xulos, veritats incòmodes i una llista de concerts perquè deixeu d'omplir les hores fent scroll a Instagram, que ja ho sé, eh? I comencem forts. Bé, forts, més aviat suavets, però vull dir intensos. Amb una cançó del Joan Dausà. Perquè hi ha dues maneres d'afrontar un desamor d'estiu. Tancar-se a plorar amb l'aire condicionat a tope o fer com en Joan Dausà i muntar un drama col·lectiu on tothom acaba bevent gin tònics i confessant coses de les quals es penedirà l'endemà, segur. Si encara no heu jugat mai aquest joc de taula social del qual parla aquesta cançó, que ja està sonant, un joc, per cert, destinat a trencar parelles, el Jo Mai Mai. Escolteu bé, perquè aquí teniu l'himne oficial que va canviar el pop català per sempre. Jo Mai Mai, Joan Dausà. Avui l'Albert...

Joan Dausà, que enceta la seva exclusivíssima gira Immortals al Festival Mar d'Estiu de Santa Susana el 31 de juliol. És el concert inaugural, per cert. Si us agafa fora del Maresme, doncs el 24 de juliol també el podreu seguir a la Bisbal d'Empordà dins el Festival Músic, Empordà Music Festival. I per seguir endavant, que es noti que és divendres, no? Us sembla? Ens muntem un tardeo musical... El quilòmetre zero d'estiu amb les Coco.

Seguim viatjant per la nit del quilòmetre zero, el programa de Ràdio Marina que et porta la millor música en català. I ara n'hem triat una d'Oques Grasses, que ens fa ballar mentre pensem que qualsevol temps passat va ser més gamberro. Atenció a les trompetes que estan a punt de sonar, que tenen el poder hipnòtic de fer moure els malucs, fins i tot el veí més seriós de la vostra escala. Vinga, doncs, a ballar amb Oques Grasses i el ritme d'aquest In the Night. Des de Ràdio Marina.

Si teniu entrades per veure'ls aquest estiu, per veure els Oques Grasses, enhorabona, perquè sou un miracle estadístic. La banda osonenca ha exhaurit en minuts, les va exhaurir, vaja, les 220.000 localitats pels seus 4 macroconcerts de comiat a l'Estadi Olímpic de Barcelona, els dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre. Déu-n'hi-duret! I per això mateix també els hem volgut tenir al quilòmetre zero d'estiu de Ràdio Marina. Tant de bo que m'esperis, Escorial.

Això és el que volem, que cantis i que caminis amb nosaltres. Ben apropet. Cada dia de dilluns a diumenge, de 9 a 10 de la nit, al quilòmetre zero d'estiu a Ràdio Marina. I aquesta vegada era la Su, amb aquest Tant de bo. Obre bé les orelles, que estan a punt de sonar els Amics de les Arts. Ells ens recorden que de vegades voldríem posar-nos l'escafandra, baixar les profunditats i no haver de respondre cap mail de la feina fins al setembre, home. Amb la ironia marca de la casa ens submergim en aquesta delícia de cançó pop. Messi Acostó, els Amics de les Arts.

Messi el Custó, perquè a vostè els taurons no li fan por. M'encanta. Un dels temes convidats avui al quilòmetre zero, aquest Messi a Custó. Tu també havies somiat en ser un Messi o una senyora Custó? Doncs jo et confesso que sí. Els Amics de les Arts, que celebren la seva exitosa gira de 20 anys d'Amics i aterren al Festival d'Estiu de Santa Susana, al Festival Mar d'Estiu, el diumenge 2 d'agost. I posem energia a la nit, la dels Búhos i aquest tema que porta per títol Volcans.

I una altra cita clau a l'agenda d'estiu, els buhos, que estaran descarregant tota la seva energia el divendres 24 de juliol a l'Empordà Music Festival de la Bisbal d'Empordà. Serà una nit de suar la samarreta al costat de Joan Dausà i companyia abans d'encarar els seus concerts de tardor al Palau de la Música. De moment hem escoltat el tema Volcans a 6 minuts de 9:45 de la nit. I ara seguim amb una versió dels Sopa, amb la veu de Beth, ni més ni menys que tot un hit, tot un clàssic, Podré tornar enrere, Beth.

Meravellosa la versió de Beth d'aquest Podré tornar enrere. Arribant ja pràcticament a 2:15 de la nit. I estem així com nostàlgics, escoltant clàssics, o en aquest cas, la reversió d'un clàssic. Un clàssic de Lluís Llach, i és que pot ser un esport de gran risc.

0: Molta atenció, perquè aquesta nit podrà seguir els doctor Prats amb aquesta energia que els caracteritza, ni més ni menys que a les barraques d'Arenys de Mar. Una molt bona proposta d'estiu, oi? Des del quilòmetre zero, des de Ràdio Marina. Ràdio Marina. I ens acompanya ara Gertrudis. Et diuen que no, no els hi dona la gana?
1: Vivíem en un món perfecte. Mai et trobava cap defecte. Tu em demanaves un moment i jo encara...

0: Si estaves a punt de dormir-te al sofà, doncs torna a aixecar-te, perquè ja veus que tenim ritme al quilòmetre zero de sobres. En aquest cas, amb els Gertrudis, que s'uneixen a la ràbia i al ritme dels Bone Twice per dir-nos, amb molta elegància, que fem exactament el que ens plagui aquest estiu. Tot una declaració d'intencions que hauria de ser de lectura obligatòria. Així es titula aquest tema. No em dóna la gana. I a més, els Gertrudis estan encara en plena gira de concerts que estan ja cremant les últimes naus, s'acomiaden. La banda de la Garriga està trepitjant fort les principals festes majors de comarques gironines. I de Gertrudis a la formació Quart Primera. Que ara ens posem una miqueta més sofisticats. Al quilòmetre zero també tenim el paladar gourmet, eh?
1: Em vaig despertar al teu costat amb el cap senyal.
0: Els Quart Primera i aquest 8.1.

El quilòmetre zero ja comença a fer baixada. 2 minuts i serem a 3:15 de la nit. I seguim, en aquest cas, amb Dani Flaco, des de l'Hospitalet, amb amor, bici i molta poesia de bar. Dani Flaco coneix perfectament la llei de l'última copa.

La llei de l'última copa. Dani Flaco la coneix perfectament. I tu, saps quina és? Sí, home, aquella que tothom sap que mai de la vida serà l'última. Un tema ideal per als que allarguen les nits d'estiu xerrant de tot i de res amb els amics, amb les amigues, en qualsevol terrassa de les que tenen les cadires de plàstic.

I ara és el moment de baixar les revolucions per connectar amb la llum pura i la veu del Maresme. Et parlem de la Judith Nederman, que ella, amb la seva manera de fer, cura l'estrès de la feina i t'instal·la directament en un estat de calma impressionant. 21 és el tema, és frescor, és olor de pi i és el millor bàlsam per encarar la nit.

Tres quarts i cinc de 10 de la nit. Com ho portes? Ja s'ha fet fosc. Avui amb les temperatures una miqueta més fines. Bé, anem bé. I encarem els últims minuts del quilòmetre zero d'avui amb una dels catarres. Com que ja estem a punt d'encetar el cap de setmana, t'hem posat aquesta, diumenge sense drama. Ja comença a fer-se clar.

0: Saps qui estarà en concert a les Barraques de Malgrat de Mar el 15 d'agost? Sí, sí, en Triquell, amb temes com aquest que segur que faran saltar el personal. Anem directes a la jugular.
1: Sóc un podrit en un lloc avorrit, maquino atordit rere d'un menir. Poc en crec la realitat, falta honestedat, estic en captivitat, dissociant la veritat.

0: jugo jugo jugo la bom bom bom bom la jugo jugo jugo la.
1: Ja ho saps, doncs, eh? Si vols anar a la Jugular el 15 d'agost a les barraques de Malgrat de Mar a la Festa Major. Triquell. 3 minuts i mig i ja seran les 10 de la nit. Això vol dir que s'acaba ja el quilòmetre zero d'avui. Però no passa res, demà tornem aquí. A les 9 de la nit, cada dia de dilluns a diumenge, el teu programa de música fresquíssima en català. Rep una abraçada radiofònica ben forta de qui t'ha fet costat i de qui tornarà demà també. El meu nom és Marta Fuera Pons. Fins aquí, doncs, aquest viatge de 60 minuts per la carretera de la música de proximitat. I et diem adeu. Avui tanquem el quilòmetre zero amb Sidherland, que també cremen la pista amb aquest tema, Vico. Posem el turbo electrònic. Apa-li, ens veiem demà. Bona nit.